0: principal política a nivell provincial també és el pla edificant, perquè Compromís ha portat a la Diputació la defensa dels edificants de Borriol, Betxí i Benicarló davant el bloqueig del Consell. La iniciativa serà debatuda en el pròxim ple de l'institució provincial i demana que la Diputació es posicione al costat dels municipis afectats. Insta la Generalitat a abandonar la via judicial i permetre que avancen les obres tant de Borriol, de Betxí o de Benicarló. El portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola, ha assenyalat que la moció busca que la Diputació defensi els pobles de Castelló.
1: Fa poc, la justícia va donar la raó a Betxí, a Borriol i a Benicarló en la seva exigència a la Generalitat de continuar les obres educatives edificant delegades la passada legislatura. No obstant això, el Consell de Pere Llorca, lluny d'acatar la sentència, ha donat l'esquena als pobles i l'ha recorreguda, intentant paralitzar les actuacions educatives pendents des de fa massa temps. Per això, Compromís reclama que la Diputació complís el seu paper i alça la veu per instar al Consell del PP a retirar el recurs i deixar de posar pedres al camí de les infraestructures educatives pendents a les comarques de Castelló.
0: Anem ara a Santa Magdalena perquè l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat la licitació de les obres d'adequació d'espai urbà annex a l'avinguda Doctor Torres Morera amb un import de més de 100.000 euros. Aquesta obra està financiada pel Pla Impulsa de la Diputació de Castelló. Aquestes són les paraules de Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
2: Bueno, aquest projecte que vam aprovar el dia 9 de setembre en ple, extraordinari en aquest cas perquè teníem que treure la licitació en aquests 109.461 euros, si no recordo mal, en 85 cèntims, que sigui més la cifra de memòria, si ara començarà a ser perillós això. Ho dic perquè ho vam parlar tots els components del ple municipal i per unanimitat vam acordar la realització d'aquest projecte i la licitació del mateix, no? Ara tenim 26 dies, si no recordo mal de memòria, per a que les empreses des d'aquest mateix dia 9 puguen licitar l'obra i esperem que sigui una realitat, perquè és una obra que al final el que pretenem és en un espai on tenim pràcticament ja o en breu acabarem tenint pràcticament 15.000 metres quadrats, els darrers 5.000 els vam adquirir a la Sareb per construir aquest nou pavelló que volem construir, però tot el resto que ja teníem, la veritat és que és un espai integral on està tota la part esportiva, tenim la piscina, tenim el gimnàs, tenim la pista de pàdel, tenim la pista exterior descoberta, tenim allí mateix està l'espai de la ludoteca i el consultori mèdic.
3: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o reinstalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
0: La secció de cultura, Vinaró recupera el cinema amb una programació mensual a l'Auditori Municipal. Les celebracions se celebraran el tercer diumenge de cada mes amb un preu de 5 euros i arrencaran aquest diumenge amb Tadeu Jones i La Odissea. I també recordem que avui és l'últim dia de les festes patronals de Peñíscola i aquesta és la programació per l'últim dia. Doncs a una hi haurà un baile inclusiu al passeig marítim, a les 5 hi haurà jocs infantils i seguidament a les 6 actuació del grup Els Germans Cartoon a la plaça de Sant Isidre, a les 8 i mitja tindrà lloc el tradicional, la tradicional desfilada de la reina de les festes 2026 i la seva cor d'honor. I al finalitzar, interpretació de l'himne regional valencià al càrrec de la coral polifònica de Peñíscola i l'associació musical Verge de l'Ermitana i seguidament, per tancar definitivament les festes patronals de Peñíscola, focs artificials en la platja nord. I fins ací l'informatiu matinal d'avui. Recordeu que ens podrem escoltar després a l'hora per avui a les 12:20 i com sempre al migdia a les 2:17. Que tinguin un bon dia. Adeu. Escoltar després a l'hora per avui a les 12:20 i com sempre al migdia a les 2:17. Que tinguin un bon dia. Adeu.

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Oi por Oi. Avui, des de setembre, estarà amb nosaltres l'alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, que ens ve a parlar sobre els nous projectes del municipi abans del final de la legislatura, i també estarà amb nosaltres Ernestina Borràs, l'alcaldessa de Càlig, que ens ve a comentar un poc com va transcorrer les seues festes patronals i els seus futurs projectes com a alcaldessa.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking, I just want to say. De l'11 al 27 de setembre torna Vinaròs d'etapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre, viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs d'etapa en etapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oiporoi del dia d'avui. A la secció d'entrevistes me trobo en Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
1: Moltes gràcies, Gabriela, per la vostra invitació una vegada més.
0: I bueno, jo te volia preguntar perquè bueno, s'acaba l'estiu, es van acabar les festes. Quin balanç fas de l'estiu a Santa Magdalena?
1: Bueno, pues la veritat és que de l'estiu un balanç, com dic, molt, molt positiu, i vaig explicar el per què. És ja sigut, jo qualificaria l'estiu on més gent ha hagut al municipi, també podríem dir l'estiu on més calor ha fet dels que conec. Per tant, és cert que bueno, vam posar en marxa totes les activitats d'estiu, la piscina des del 17 de juny, pràcticament encara no havien acabat els col·legis, les classes ja la vam obrir fins al 6 de setembre amb molta afluència de gent. És a dir, hem tingut una mitja en l'estadística que han fet de pràcticament 80 persones diàries, la qual vol dir que ha funcionat molt bé en un municipi que escassament pues rondem els 900 habitants, encara que, com dic, aquest estiu hi ha hagut moltíssima gent al nostre poble. Vam posar en marxa en seguida també, com ja venim fent els darrers tres lustres, les activitats de el que és l'escola d'estiu, també amb molts xiquets. De mitjana està clar que hi ha mesos on els xiquets se'n van amb els pares de vacances i hi ha menys xiquets i xiquetes a l'escola d'estiu, però també una mitja prou elevada. És a dir, pràcticament 30 xiquets des de que ho vam, entre els mesos de juliol i agost, de mitja, tots els dies a lo que és la nostra escola d'estiu, amb professorat adequat i amb mestres d'activitats com cal, com sempre dic. I la veritat és que això, unit a la setmana prèvia a les festes de la joventut, on ja va haver molta, molta participació per part de la gent, després tota la setmana cultural, que va ser l'enllaç entre les festes de la joventut i ja les nostres festes patronals, on vam tindre pues, una afluència de gent total, una participació total en tots els actes programats, en aquests més de 60 actes programats, i la veritat és que ha sigut un estiu pues, molt, molt complet al nostre municipi. Ara ja afrontar la tardor.
0: Sí. Bueno, fa uns dies l'agrupació musical ha tornat al seu casal. Què suposa per al municipi recuperar aquest territori?
1: Sí, a veure, aquest espai. N'hi ha que tindre clares diverses coses. No? És a dir, ara hem començat ja el curs 2026-2027. M'agradaria parlar un poc també, pues, en aquest cas anem a parlar de l'agrupació musical. L'agrupació musical ara estava fent tots els assajos, precisament perquè estaven fent les obres de tot el que és l'envolvent de tèrmica de l'edifici on estava abans l'agrupació musical, que hem convertit tota aquesta segona planta d'aquest edifici, l'hem convertit, a part d'una plataforma accessible que ja fa anys que la tenim, doncs hem convertit tota aquesta segona planta en el que és la nostra escola de música local, que portàvem molts anys treballant conjuntament l'agrupació musical Santa Magdalena, el seu president, els mestres, els pares, les mares, els alumnes de música i, per suposar, la corporació municipal. Portàvem molts anys treballant per tal d'aconseguir que aquest espai acabés sent la nostra escola de música municipal. Què suposa? Pues, suposa, com dic, un abans i un després. És a dir, tenien un espai reduït, mitja planta, ara tenen tota la planta completa, on tenen l'aula de solfeig, l'aula d'instruments, una direcció, un espai per a la direcció en les millors condicions possibles també, la recepció i l'aula d'assajos generals, que pràcticament era com la que ja es disposava, no? Tot això amb equips de climatització renovats, eficients, de menys consum, i fent un edifici aïllat en uns casos i insonoritzat per dins i aïllat en altres casos per fora, amb tot el que són el que és la tot el que és la fusteria, tot el que són les finestres, portes renovades i adequades als temps que estem vivint, no? Per tant, pues, bueno, pues un espai digne per a estudiar música, per a formar els nous músics i per a que l'agrupació musical pues, acabi continuant millorant aquesta formació, com dic, de músics, no? Fins ara, pues, mentre estàvem fent les obres, estàvem, tampoc estàvem en un mal lloc, estàvem en l'edifici social, en l'aula gran que disposem a la segona planta de l'edifici social, bueno, pues, on hem pogut assajar durant tot aquest darrer any mentre estàvem construint mitjançant el pre 5.000, és a dir, fons, dels fons Next Generation del govern d'Espanya, fons europeus, doncs estàvem construint, diem, eixe nou espai per a la nostra agrupació musical.
0: I bueno, ha començat el nou curs 2026-2027. Quin ha sigut el balanç que es fa des de l'Alberto Selma?
1: Bueno, el col·legi Alberto Selma, bueno, pues, és un col·legi que ara mateixa està, com dic, en les millors condicions possibles. Per què? Pues perquè el vam inaugurar en el curs 2022-2023, el 12 de setembre, gràcies a aquest pla edificant del govern del Botànic, que Santa Magdalena pues, bueno, va poder aconseguir fer realitat allò que somiàvem durant molts anys, els pares i mares del col·legi, la direcció del centre i com dic, també l'Ajuntament, no? Però bueno, aquest espai que es va ficar en marxa en aquest curs 2022-2023, ara mateixa, pues, enguany, ha començat de forma normalitzada en els 45 xiquets, xiquetes que té el centre, amb els 12 professors, entre professors i especialistes que té també el centre, tots els tenim, és a dir, faltava arribar, crec recordar l'últim dia estàvem parlant d'una monitora, però ja està. També, conjuntament a eixa posada en marxa del col·legi amb total normalitat, un col·legi, com dic, en les millors condicions per a estudiar els nostres xiquets i xiquetes, també hem posat en marxa les matineres, al mateix temps, el mateix dia 9 de setembre vam posar en marxa tot, així mateix com el menjador escolar, que ja per segon any, en este cas segon any consecutiu, pues ja el tenim amb cuinera al propi centre i amb monitores de menjador al propi centre. Tot està funcionant perfectament, conjuntament també amb la conciliació. És a dir, amb el que és la nostra ludoteca, el que nosaltres venim dient l'escoleta infantil de 0-2. Cal recordar que el col·legi, el CEP Alberto Selma, en el mateix moment que van finalitzar les obres a través de l'edificant, ja vam incorporar en aquest mateix curs el 2 anys. Per tant, el CEP és infantil de 2 a 5 i de 6 a 12 primària, és un col·legi d'infantil de primària, i el 0-2, nosaltres continuem mitjançant les ajudes, en este cas de conciliació de la Diputació i recursos propis de l'Ajuntament, com venim fent, com dic, des de fa més de 3 lustres, pues, primer finançant-ho directament l'Ajuntament únicament, i ja en la passada legislatura, en la Diputació i en esta, ja en recursos de lo que són les ajudes de conciliació, pues, també l'hem posat en marxa. Tot està funcionant en ordre i bueno, de moment podem dir que el curs 2026-2027 en tots els àmbits, tant musical com parlàvem abans, com educatiu, bueno, educatiu és educatiu musical i educatiu general, educació general, doncs evidentment has començat tot en les millors condicions i els millors espais possibles amb un extraordinari professorat i unes extraordinàries direccions de centre que permeten que al final pues, surtiguen bé, no?, de l'educació.
0: I continuem parlant de, bueno, de projectes a Santa Magdalena, parlem de la remodelació de l'avinguda de Lluís Torres. Com està sent aquest projecte?
1: Bueno, aquest projecte que ho vam aprovar el dia 9 de setembre en ple, extraordinari en aquest cas, perquè teníem que treure la licitació en aquests 109.461 euros, si no recordo mal, en 85 cèntims, que sigui més la cifra de memòria, si no començarà a ser perillós això. Ho dic perquè Ho vam parlar tots els components del ple municipal i per unanimitat vam acordar la realització d'aquest projecte i la licitació de, del mateix, no? Ara tenen 26 dies, si no recordo mal de memòria, per a que les empreses des d'aquest mateix dia 9 puguen licitar l'obra, i esperem que sigui una realitat, perquè és una obra que al final el que pretenem és, en un espai on tenim pràcticament ja o en breu acabarem tenint pràcticament 15.000 metres quadrats, els darrers 5.000 els vam adquirir a la Sareb per construir aquest nou pavelló que volem construir, però tot el resto que ja teníem, la veritat és que és un espai integral on està tota la part esportiva. Tenim la piscina, tenim el gimnàs, tenim la pista de pàdel, tenim la pista exterior descoberta, tenim allí mateix està l'espai de la ludoteca i el consultori mèdic, que és un espai ampli que a més pretenem millorar. També tenim l'espai de la festa, però on també volem implementar o volem fer aquest pavelló poliesportiu cobert per a diverses activitats esportives nou, no? És un projecte que ens vam engrescar fa molts anys també, que no ha pogut ser una realitat per tal d'acometre altres necessitats que tenia el poble, com tot l'edifici cultural, però que ara en aquests moments doncs, podem afrontar també sabent que van a sortir ajudes per part de Diputació, i esperem que també, tal com us va dir la delegada del Consell, per part de Generalitat, doncs invertirem els esforços d'aquestes dues administracions i recursos propis en els propers pressupostos per tal de que aquest pavelló sigui una realitat. Però en el que ara ens centrem és en el pas previ. El pas previ és adequar aquesta avinguda en aquestes 19 noves places d'aparcament, en aquesta vorera ampla de 4 metres per tal de socialitzar el mobiliari nou, i que acabe definint ja contra o prop del mateix consultori un espai de jocs per als més menuts, i fer d'aquesta zona pues, un espai pues, com dic, per a poder pues, bueno, pues, tot el que és la part esportiva, però també per a poder pues, socialitzar, per a poder disfrutar la gent del nostre municipi.
0: Continuant parlant de remodelacions, com està la situació actual dels carrers que utilitzen els agricultors?
1: Bueno, dels camins.
0: Dels camins.
1: Sí, bueno, sí, al final són carrers que utilitzen els agricultors. També, bueno, es pot definir. Són els camins que al final utilitzem la gent del poble. Evidentment, els que més utilitzen són els llauradors i ramaders, però també pues, bueno, tota la gent, el que no fa esport del ciclisme, pues, bueno, quan no també, si per desgràcia hi ha

0: i en les millors, com dic, condicions possibles per a els nostres llauradors ramaders, però per a tota la gent que vulgui fer ús d'aquest camí o que inclús tinga necessitat per qüestions de dificultats a la 340, doncs tens una via de servici accessible en el nostre municipi veí d'Alcalà de Xivert. També dins d'aquest pla de camins que nosaltres portàvem en el programa electoral en el seu moment i que vam exposar a la gent, bueno, pues, se n'han asfaltat i formigonat moltíssims, seguim en aquesta línia de treball perquè aquells camins que tenen pendents superiors al 10% al final acabes invertint diners tots els anys i tens la sensació de que aquests diners s'estan tirant perquè al cap d'una ploguda neve una altra, te ho acaba destrossant i sempre estem igual. Doncs aquests trams en més pendent, pues, els estem ja des de fa uns anys formigonant i ara mateix pues, ja hem adjudicat un tram de camí a formigonar que comunique el que nosaltres coneixem camí de la Cova a la Franca, que va també fins al Calà, amb el camí del Cérvol, que també va fins al Calà. Entonces, hi ha un camí intermig que uneix els dos, que jo crec que això podria facilitar sectoritzar un poc la zona forestal, en el sentit de que si hi ha un incendi, pues, bueno, pues, el partir en dos eixa franja d'aixos dos camins pues, pot permetre un més fàcil accés a l'extinció d'un incendi en cas de que ocorrisquera, no? Seguim en el tema de camins, però bueno, estem esperant que la Diputació ja posi en marxa el que són també l'ajuda que tots els anys trau de camins, una ajuda que és en execució pròpia de la pròpia Diputació, bueno, on també els darrers anys l'Ajuntament de Santa Magdalena l'hem destinat no únicament a desbrossar cunetes, sinó també a realitzar la continuació d'algun d'aixos trams que estem parlant de formigonats que al final faciliten l'accés dins del nostre pla local de prevenció d'incendis, pues faciliten l'accés també en cas d'un incendi.
1: I jo també volia preguntar sobre com està la situació en la recollida dels residus de Santa Magdalena.
0: Pues en este mateix ple que estic comentant del 9 de setembre vam aprovar el invitar. Veure, nosaltres ens vam ajuntar 5 municipis, ho explicaré clar, ens vam ajuntar 5 municipis per tal, 5 municipis que teníem el contracte de basures per a renovar. Uh-huh. I que a més tenim que adaptar-nos evidentment a la nova llei, a la 7/2022 de residus i sòls contaminats, incorporant en este cas ja en aquesta nova licitació la fracció orgànica. Aquests 5 municipis que són Les Coves, Rossell, Salsadella, Sant Mateu i Santa Magdalena, ens vam ajuntar i en la central de compres ens vam adherir tots a la central de compres de Sant Mateu i vam traure el contracte de la recollida de residus a licitació. Eixa recollida de residus a licitació, eixe contracte marc, el que marcava era que una vegada adjudicada a l'empresa que hagi presentat millor oferta, se la invitaria per part de cada un dels ajuntaments dels cinc municipis a que mantinguera aquesta oferta o la millorara. Pues ara el que nosaltres vam aprovar en este darrer pleno és aquesta invitació a l'empresa, que de totes les empreses que es van presentar l'adjudicatària ha sigut Tenma, pues ara li hem plantejat aquesta invitació, hi ha 10 dies i dins d'aixòs 10 dies, una vegada finalitzarà la invitació, ja haurà presentat aquesta millor oferta o haurà mantingut aquesta oferta que va fer, que en el cas de Santa Magdalena eren 221.000 euros més IVA per als propers 8 anys, és a dir, 30.000 euros IVA inclòs per any. Jo crec que ha sortit, per la veritat és que ha sortit molt bé, és a dir, s'ha fet un gran treball per part dels tècnics, a Iñaki que agrair tota la feina feta per el secretari, en este cas de l'Ajuntament de Sant Mateu, que compartim també l'Ajuntament de Santa Magdalena, ha fet una gran feina en tota aquesta preparació de la licitació i els propis tècnics de l'Ajuntament de Sant Mateu en aquest cas, que és on estava la central de compres, i com dic, ens ha sortit als 5 municipis molt bé. Ara estem esperant, per el que dic, en 10 dies pràcticament ja ficar-ho en funcionament i tindre pues, eixe quin contenedor de fracció orgànica, i insistir, com sempre, i no té que ser d'altra manera, que el posar en marxa Això ve acompanyat

0: també, és dir, posar en marxa de shaking contenedor i de renovació dels contenedors porta també en la pròpia licitació eixa conscienciació a la gent amb eixos follets explicant què va a cada contenedor, igual que la pròpia informació en els mateixos contenedors. Crec que s'ha fet un, com dic, un gran treball que ara cal seguir millorant i donar continuïtat amb eixa reciclatge en origen per part de cada un dels veïns de, dels nostres municipis, per tal de que quan després arribi a la planta de tractament pues arriben els contenedors en les millors, és a dir, arriben, eixa recollida arriba en la millor de les condicions possibles i el més separada possible, per tal de al final, pues, com diem també, no tindre que portar tant de residu a abocador. No acaba, com dic, l'ideal seria reciclar el 100%, és a dir, i traure els subproductes del 100% dels nostres residus, però això sabem que és una utopia en aquests moments, però bueno, cal seguir treballant per a que això sigui una realitat.
1: Pues sí. I ja com a última coseta, bueno, se termina la legislatura, quin balanç fas de lo que ha sigut aquests anys?
0: Bueno, estos darrers 4 anys evidentment també han sigut, el que passa que és una paraula que utilitzo molt, però és que és així, és a dir, és que han sigut molt intensos, però sí, clar, han hagut molta intensitat en tots els camps. Hem aconseguit reptes que ens havien marcat que siguin ja una realitat i que la gent els disfrute, tant en infraestructures com en serveis, i això pues, ompli de satisfacció a tot l'equip de govern i a tot, i a tota, jo crec que a tot el ple de la corporació, perquè la majoria de propostes i de projectes que hem tirat endavant han sigut per unanimitat. Per tant, jo crec que és una cosa de tots i per a tots, i al final d'aixòs 40 punts que portàvem o que ens vam comprometre en la gent del nostre municipi a l'any 2023, pues pràcticament, no fa molts dies ho repassava, pràcticament estem al 85% d'objectius complits. De les 40 propostes, 36 les tenim, 34, perdó, les tenim complides, i 6 estem treballant en elles, però dins d'aixes 6 pues hi ha coses tan importants que no han pogut acometre com, pues, com te diria, pues mira, per una banda parlaríem de l'espai jove, és a dir, estem treballant en aconseguir aquest espai jove on puguen tindre pues, diverses zones i on puguen socialitzar els joves del nostre poble, pues, des dels 12 fins als 30 anys. També mos ha quedat, jo crec que prou en l'aire, aquest punt d'atenció diari, és a dir, el que vindria sent eixe centre de dia, entre cometes, que nosaltres no tenim competències per atendre, evidentment, que és qüestió de Generalitat, però que igual que com hem fet en la ludoteca, pues intentar tindre un punt d'atenció diària on la gent del nostre municipi pugui acabar la seva vida al seu poble, a la seva casa, salvo que per circumstàncies diverses d'enfermetat o no puguen, però mentre estiguen bé, com dic jo, que puguen acabar els seus dies a casa seva, simplement tenint un espai on durant tot el dia estàs en la gent de la teva edat, en la gent de la teva quinta, pues, tractant les vostres coses, no? Igual com fem en el 02, pues, fer-ho en la gent major. I ahí estem, és un projecte molt engrescador que portem anys treballant-lo, però que no acabem de rematar, i que, bueno, jo crec que en esta, si no ho estem dissenyant i ho estem treballant i estem reorganitzant un poc els espais, no? Tenint en compte que al final també hi haurà espais com el 02 que ja estem treballant-lo perquè estiga al CEI Alberto Selma, pues n'hi hauran, s'alliberaran infraestructures que podran ser ocupades en este cas pues, per al que estem parlant, no? I tindré unes, bueno, evidentment fent les reformes corresponents per a que siga, és tot ja accessible, però per a que siga adaptat a l'edat que de la gent que l'utilitzarà, i també evidentment pues, en l'espai jove passa algo molt similar, és a dir, ara tenim un espai on fem el servei de promoció d'autonomia personal, el que era conegut com l'espai Respir, que bueno, acabaran fent-lo segurament en el que estem tratant en els usuaris i en el professorat en un altre espai, per tant podrem alliberar-lo, i ahí és on estem treballant per tal de tindre el nostre espai jove, perquè és una infraestructura nova, adequada, en banys adaptats, tot adaptat i en les millors condicions, prop de l'espai de la festa. Vull dir, projectes que segurament en aquesta legislatura no són una realitat, el mateix que estàvem parlant del pavelló poliesportiu, és a dir, bueno, pues, aixòs tres d'aixòs sis projectes que estem parlant que no han pogut encara executar, pues estan en marxa, estan en fase de redacció de projectes i de treball ja. I una altra qüestió és el tema dels vials. Nosaltres es van comprometre a l'apertura de nous vials per tal de generar sòl també per a noves vivendes, i ara mateixa, pues, degut a que en negociacions amb la Sareb ens han acabat fent donació d'uns terrenys, pràcticament hi ha un vial que tots els terrenys ja són en aquests moments del municipi, del poble, i ahir, pues, aquests vials són els que tindrem que començar obrint, encara que el nostre plantejament era obrint uns altres, tindrem que obrir això primer perquè el terreny pràcticament, jo diria que el 90% és tot del municipi, i generar nou sòl. Estem parlant de generar, pues, sòl en una superfície de pràcticament 2.500 metres quadrats, que part d'aixa sòl és el que volem en eixa adhesió que vam fer al plan viu de la Generalitat, pues acabar cedint-li per tal de fer vivienda a preus assequibles.
1: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre, per contar-nos com està Santa Magdalena actualment, i bueno, que un plaer.
0: Bueno, el plaer sempre és meu, parlar del nostre poble sempre és un plaer, i donar a conèixer tot allò que fem, qui som i què fem en realitat per millorar la vida de la gent del nostre Santa Magdalena.
1: Pues moltes gràcies.
0: Gràcies, Gabriela.
2: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En CIFA Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a CIFA Aragón en Avenida País Valencia 38, Vinaròs, o visítanos en cifaaragón.es. CIFA Aragón, la seguridad y confianza de un líder.

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Eporoi del dia d'avui. Me trobo en Ernestina Borràs, l'alcaldessa de Càlig. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: I jo, bueno, te volia preguntar, bàsicament, com està Càlig ara mateix?
1: Ara mateix a Càlig està a tope, després d'haver passat unes festes fantàstiques, amb molta participació, i com ja te vaig comentar una altra vegada, bueno, un balanç molt positiu per la participació, pel bé d'organització, per la quantitat d'actes, i sobretot perquè tot ha anat bé i ningú ha pres mal, que és el que patim sempre els alcaldes i alcaldesses en el tema de festes. Pues a partir d'ahir és començant el que és el període escolar, preparant les matineres, que ja has començat, les escoletes, en la unitat de respir, pues, també, ara feien horari d'estiu, a partir de la setmana que ve, de l'última setmana de setembre, ja faran l'horari partit, de matí i tarda, per tot el personal, feia molta calor i la gent gran de la tarda no li havia tant anar. En quant a les escoletes, pues, també han fet una inversió en fons propis de l'Ajuntament per a comprar més material, tant per jocs com tema educatiu, i bueno, pues a tope en tot. Després hi ha moltes activitats durant tota la tardor, i després, bueno, acaben moltes obres que se van acabar antes de festes. Esto que l'agost pràcticament és nul·lo pel tema de treballs, d'obres, però n'hi ha moltes obres que se van acabar a últim moment, que potser en algun moment i en alguna entrevista ja te comentarà, i pues, bueno, pues a tope a pues, treballar i fer-ho possible tot.
0: Justament, parlaves de les obres, s'han iniciat les obres d'adequació de les cunetes del camí de Vell de Benicarló. Per què era tan necessària aquesta actuació?
1: Bueno, aquesta actuació, degut d'unes pluges, no sé si eren les del 24, potser, el pont mos vam donar compte i al fer neteja de canyes al barranc, que el pont estava molt malament, i entonces se va fer l'obra del nou pont de la carretera vella Càlig-Benicarló, la carretera Pàndols, que coneixem tots. A raïs d'ahir, les cunetes també estaven molt, molt deteriorades, estan molt afonats, i entonces ara, junt en una subvenció que vam demanar pel govern d'Espanya, vam arreglar diversos camins i mos quedaven també les cunetes en fons propis, en la part que teníem que ficar a l'Ajuntament. Teníem previst fer aquesta adequació, que és una obra d'uns 28.000 i pico d'euros. No se podia treballar perquè en tot el risc d'alerta per foc, el que era desbrossar les cunetes i tot això era perillós, i entonces han començat ara. Pues, bueno, quedaran les cunetes totes en formigó i en una qualitat perquè la gent pugui veure, i sobretot aquells puestos que estan més fondo, pues, pel tema de seguretat, sobretot és per això que era important aquesta obra. I van a començar ahir o després ahir.
0: Fa poquet. Justament també tenim en marxa la licitació per actuar als carrers de Sant Josep, de Tortosa, el Baix Maestrat i el Montsià. Què canviarà per als veïns aquestes obres?
1: Sí, bueno, poc a poc el que intentem, el casc urbà, el casc antic, diguem, el tenim pràcticament tot en adoquí, i una vegada se fan les obres d'adoquinat, pues també se fa el clavegram, que és el que no se veu. Entonces ara mos queda poc. Mos queda el carrer Sant Josep, que és el que hem tret ara a licitació, que va adoquinat i clavegram, i després mos faltarà el carrer Socors, que també estem a punt de... Això és un conveni que tenim en el Consorci de Residus, i estem esperant que mos passin ells la documentació per a firmar i tirar-ho endavant. I entonces tot el que és el casco antic, pues, estarà ja en adoquí, i el clavegram, evidentment, canviat. I després el que mos faltava també de lo que diem nosaltres la urbanització la rasa eren estos carrers que has dit, carrer Tortosa, Baix Maestrat, Montsià i carrer Peníscola. Ahir esta urbanització, el que són les aceres, pues, relliscaven molt, entonces se canvien totes les aceres i s'amplia l'enllumenat ficant més faroles i canviant-les a LED. Entonces ja tindrem tota la urbanització a acabar. Tot estem per tema de seguretat, el que són les voreres, pues, perquè no rellisson, i el que és enllumenat, pues, tindre més llum, que sempre fa més seguretat, i a més l'estalvia.
0: Exactament. I bueno, també li hau, bueno, afegir el nom al Centre de Cultura ara a Manuel Anglès. Què representa per al municipi això?
1: Sí, bueno, Manuel Anglès sempre serà l'alcalde Manuel, Manuel l'alcalde. El Centre de Cultura no tenia nom, diguem, i entonces, bueno, l'any passat va fer 25 anys d'aquest Centre de Cultura, per unes obres que es tenien que fer que després no se van poder fer, vam retrasar-ho, i entonces enguany, al juliol, vam fer, diguem, pues la celebrar aquest 25è aniversari. Vam creure convenient, a més és algo que es va aprovar per unanimitat al ple, o sigui que hi ha vegades que aquestes coses pues sempre són un poc, i en este cas per unanimitat tots vam creure convenient que Manuel Anglès, que va ser alcalde durant 16 anys i va ser el que va iniciar i el que va patir el fer aquestes obres perquè van portar bastants de problemes, entonces vam creure convenient que portera el seu nom en nom de tota la gent que va treballar en aquest moment per fer aquest tipus d'obres. Pensa que en aquell moment no hi havia tantes subvencions, no hi havia tantes ajudes, i bueno, se va patir un poquet perquè no van tindre molt de suport d'algunes institucions. Entonces, pues, bueno, el donar-li aquest nom pues, ens pareix que és lo convenient, i per supost ell pues, molt satisfet, i nosaltres també. Jo vaig començar com a regidora en Manuel Anglès, i per tant, bueno, ell va ser el que me va atraure per a poder treballar pel poble.
0: I bueno, canviant ara de tema, el 27 de setembre teniu la Fira i Mostra. Què se veurà a Càlig?
1: Sí, bueno, tot el que és el setembre, octubre i novembre el tenim pleníssim d'activitats, perquè el cap de setmana passat va ser el 35è aniversari de la Colla de Dansaires i van organitzar una troba de danses, i bueno, pues, també va ser un dia festiu. Entonces, el dia 26 de setembre tenim dos esdeveniments al poble. Tenim la troba comarcal d'associacions de dones del Baix Maestrat, que també se celebra a Càlig. Això s'organitza per la Mancomunitat, per el Departament d'Igualtat, i entonces, bueno, col·laboren les mestreses de casa per tirar-ho endavant. I el dia 27 de setembre, el diumenge, se fa el Festa i Mostra de Maestrat Interior, que participen tots els pobles que formen part de Maestrat en Mèdia Interior. Hi haurà artesania, productes locals, de proximitat, activitats per a tota la família, un espai gastronòmic. Durant tot el dia hi haurà també música i tot al paratge del Socos, que és un paratge fantàstic per a poder disfrutar un dia en família, que moltes vegades fa falta este tipus d'allò. Serà tot el dia, aquí t'he portat el cartellet, com veus, mira, pel matí n'hi haurà talles de terrissa, Santiago Mellat, visita a la torre, també hi ha una conferència, tas de vins, tas d'olis, vermut musical, després per la tarda actua la muixaranga de Vinaròs, també tenim a través un taller de terrissa, d'olis, de tas de formatges, i després està el vespre amb música directa de Sarau. Tot el dia per poder tindre un dia d'esbarjo familiar al paratge del Socos, i tot això organitzat per a càrrec de Maestrat Interior, de Maestrat Ànima Interior. Per tant, bueno, pues invito a tota la gent que vulgui vindre, en crios, per supost, que serà un dia fantàstic, però bueno, hi haurà activitats per tota la família.
0: Pues sí. I bueno, no sé si hi ha més cosetes que vulguis comentar, projectes a futur,
1: sí,
0: a Càlig.
1: Sí, hi ha un altre projecte, això és pel 14 de novembre, el que passa que encara ho estan treballant, encara falta temps, que és la segona edició de la Trobada de Joves, organitzat pel Departament de Joventut de la Mancomunitat Baix Maestrat, i estarà tot ple d'activitats també, però com t'he dit, que encara ho estan acabant de tancar. Serà la primera edició, va tindre molt d'èxit, i pues, bueno, la segona l'acollirem a Càlig.
0: Pues sí, pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies, Ernestina, pues per vindre a contar-nos com està l'actualitat de Càlig.
1: Pues l'actualitat, ja t'he dit, molt bé, després de totes les obres que s'han acabat recentment, que ja us vaig comentar, el cementari, l'enllumenat públic, que s'ha canviat tota la part antiga del poble, tot el que faltava, part antiga no, casc urbà, tot s'ha ficat a LED, després l'obra de la plaça País Valencià, que era per millorar el drenatge, també s'ha acabat recentment. i bueno, i millora del cementeri. I després també vam fer l'altre dia una modificació de crèdit que és important també, de 40.000 euros en fons propis del remanent positiu de tesoreria de l'any passat, per tal de reasfaltar el camí a l'ermita del Socors, tot el que podrem en els 40.000 euros. Entonces, bueno, està molt mal, molts clots i tal, i estem pendents de l'empresa per veure si ho pot fer o quan antes millor. Per tant, pues, bueno, no parem, pues sí, com sempre.
0: Exactament. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, com sempre.
2: Como tú, no hay ninguno. Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro...

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més així a l'informatiu del migdia, on us vos apropem les notícies del migdia així a Ser Maestrat. Comencem com sempre a Vinaròs i comencem amb una bona notícia, perquè el municipi recuperarà d'alguna manera l'ansiat cinema per tots els vinarosencs. I és que el municipi recuperarà el cinema amb una programació mensual a l'Auditori Municipal. Les sessions se celebraran el tercer diumenge de cada mes amb un preu de 5 euros i arrencaran aquest diumenge amb Tadeo Jones i l'Odissea. Estes han sigut les paraules de l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles.
1: L'aforament pel cinema és de 165 entrades més dos per mes, i que és un programa pilot que s'ha preparat des de l'Ajuntament a veure si té acceptació per part de la gent de tornar a tindre cinema a Vinaròs. S'ha programat ara per la tardor i per l'hivern, setembre, octubre, novembre i desembre, i si veiem que és una iniciativa que està ben acollida per la gent, aleshores pues, nosaltres continuem la programació hasta l'estiu de l'any que ve.
0: I seguim ara amb els successos, perquè la Guàrdia Civil ha detingut un home per tràfic de drogues a Benicàssim. L'actuació es va iniciar després d'establir-se el dia 10 de setembre passat un dispositiu de vigilància en via pública. Com a resultat de l'actuació, es va incautar plantes de marihuana amb un pes de més d'un quilo i 93 grams de cabdells extrets d'aquestes plantes preparades per a la venda. També, entre altres coses, se li van incautar 20 euros i una arma blanca. El detingut ja ha passat a disposició judicial. I d'altra banda, Benicarló, Compromís demana un informe jurídic davant la moció de Vox sobre la polèmica proposta dels màrtirs de Benicarló. El que volia Vox era recuperar la denominació Calle Màrtires de Benicarló, algo que òbviament rebutja al 100% Compromís, i aquestes han sigut les paraules del regidor de Compromís, Jordi Maura.
2: Des de Compromís anem a demanar un aclariment davant l'interès o la intenció de l'equip de govern i de Vox de tramitar una moció en la que, bueno, en la que d'alguna manera es vol recuperar una denominació com és Màrtires de Benicarló, una denominació i un relat i una terminologia franquista que, a més, en la nostra població va desaparèixer ja fa dècades. Hi han hagut dos accions des de la democràcia. Es va retirar de l'espai públic i això, eixe monument als màrtirs i als caiguts en tota la imatge, no?, de falange, tot allò que tenia l'escut, no?, i aquell monument. No trobem raonable que aquestes altures de la democràcia, quan hauríem d'estar, d'alguna manera, si es vol fer un record cap a les víctimes de la Guerra Civil, que es faci únicament a un segment molt concret de les víctimes. Nosaltres seríem partidaris d'una denominació com víctimes de la Guerra Civil o víctimes de la violència que hi van haver aquells anys, no? A partir del cop d'estat. Va ser el cop d'estat el que va desencadenar la violència al nostre país i desenes de milers de morts. Per això considerem que s'hauria de fer un informe jurídic i històric sobre aquesta denominació, el que suposa aquesta red.
0: I seguim a Benicarló perquè el municipi ha incorporat al mercat taquilles refrigerades intel·ligents per a facilitar la compra. La iniciativa, proposada i seleccionada per la ciutadania en els pressupostos participatius anterior del 2025, permetran als clients recordar

0: seguirles compres a qualsevol hora del dia. I passem ara una altra vegada a Vinaròs, perquè l'Ajuntament ha adjudicat les obres de repavimentació i millora dels camins Fondo i Carretes. Les obres estan adjudicades a l'empresa Vexa amb una inversió total de més de 300.000 euros. Els treballs estan previstos que inicien durant la segona quinzena del mes d'octubre i tindran un termini d'execució de 3 setmanes. I parlant de camins, l'alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs, va estar en Atros ahir i també ens va parlar sobre les actuacions que havia fet l'Ajuntament en restaurar camins i ponts degut a les fortes pluges durant tot l'any.
1: Ara mos queda poc. Mos queda el carrer Sant Josep, que és el que han tret ara a licitació, que va adoquinat i clavegram, i després mos faltarà el carrer Socors, que també estem a punt de... Això és un conveni que tenim en el Consorci de Residus i estem esperant que mos passin ells la documentació per a firmar i tirar-ho endavant. I entonces tot el que és el casco antic pues estarà ja en adoquí i el clavegram, evidentment, canviat. I després el que ens faltava també de lo que diem nosaltres la urbanització la rasa eren estos carrers que has dit, carrer Tortosa, Baix Maestrat, Montsià i carrer Peníscola. Ahir esta urbanització, el que són les aceres, pues relliscaven molt, entonces se canvien totes les aceres i s'amplia l'enllumenat ficant més faroles i canviant-les a LED. Entonces ja tindrem tota la urbanització a acabar. Tot és...
0: I seguint en actuacions d'asfaltat de carrer, Santa Magdalena ha millorat el ferm del camí Camp Roig. L'Ajuntament de Santa Magdalena informa que ja s'han iniciat les hores de millora i condicionament del ferm del camí Camp Roig amb un cost de més de 53.000 euros, dels quals la Generalitat Valenciana financia el 85% d'aquests gastos a través de la subvenció per a la millora de camins rurals. I en quant a nivell provincial, la Diputació de Castelló activa este mes l'abono del 85% del pla Impulsa als 135 ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors de la província. El ple ordinari del mes de setembre aprovarà la modificació de l'acord d'aprovació definitiva del pla en el fi d'anticipar el 85% de la subvenció concessa a cada una de les obres i subministres per als exercicis de 2026 i 2027. I en quant a la secció de cultura, recordem que avui Peníscola posa el punt final a les festes patronals, però ahir ja va posar el punt final als actes taurins amb l'últim No passaran de les festes patronals 2026. Peníscola va veure durant la matinada de dimarts 15 de setembre una de les últimes grans cites taurines de les festes patronals 2026 en la celebració de l'últim No passaran, que va posar el punt final als actes taurins d'enguany. Como tú, no hay
2: ninguno. ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de Sant Mateu. Como tú, no hay ninguno.
0: Terminem, com sempre, amb les farmàcies de guàrdia del dia. A Vinaròs, la farmàcia Baix, en l'avenida Balada 24. I a Benicarló, la farmàcia Hernández, en Méndez Núñez, número 47. Això ha sigut tot per avui. Ara vos deixem en la programació de Ser Nacional. Que tingueu una bona tarda.